0: Un escritor, Josep Piera, natural de Beniopa, quien recordemos que falleció el pasado mes de marzo.
1: ¿Sabes qué?
0: Didi.
1: Que nos lo van a contar ahora, porque tengo por ahí a Joan Deusa, que debe de estar esperando a que vosotros acabéis de hablar para entrar a contármelo todo.
0: Sí, sí, sí, que nos cuente, porque es muy interesante cómo han bautizado y cómo han construido todo este programa a partir de los versos del poeta.
1: Uh-huh. Pues,
2: nos está mirando de reojo, Joan, ya.
1: Claro, porque sabe que estamos hablando de él. Pero ahora enseguida le damos paso y que entre y que nos lo cuente. Esteban, Llorenç, gracias. Luego volvéis, ¿eh?
2: Así es,
0: y estaremos.
1: Unos buenos consejos y recibimos a nuestro primer invitado. No se marchen.
3: COPE Onda Naranja.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
6: Brasapan es la parada obligatoria después de hacer unas compras, antes de ir al cine. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
7: ¿Listo para el verano más divertido de tu vida? Ya está aquí el nuevo catálogo de verano de Don Dino. No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir los juguetes que van a arrasar este verano. Busca tu catálogo Don Dino y que empiece la diversión.
8: Don Dino.
7: Don Dino, tu tienda de juguetes.
9: Estamos en el Centro Comercial La Vital de Gandía.
10: Don Dino.
11: Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
12: ¿Tienes una comida de negocios? ¿Quieres compartir tu mesa con alguien especial o simplemente disfrutar de la compañía de tus amigos? En el restaurante Club de Tenis de Oliva tenemos menús para todos los gustos y ocasiones. Restaurante Club de Tenis de Oliva, tu restaurante a diario.
3: La mañana.
13: COPE Onda Naranja.
1: La importancia de quien te lo cuenta. Te lo cuenta servidora, ya sabes que estoy contante yo, que soy Carmen Berzosa, pero es que hoy tengo convidat, pero a hablar de una cuestión que yo creo que va a agradarlos y sobre todo que pueden participar, que es allo més important, porque se ha organizado una nueva edición de l'Estiuvers. Joan Deusa, bon dia, benvingut.
14: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per estar avui amb nosaltres. Joan, contamos una miqueta, què és això de l'Estiuvers, perquè no és afortunadament la primera edició. Dic afortunadament perquè això significa que funciona i que repetim.
14: Sisena edició, són 6 anys ja, i dona la sensació de que està consolidant-se, sí. Mm. I de que la gent, em dia abans, amigues i amics, que pregunten entre ells per els carrers, quan és l'Estiuvers? O qui ve a l'Estiuvers? No a mi, sinó entre ells, no? Mm-hmm. I això és una meravella.
1: Clar, perquè significa meravella. Que efectivament no sols és que quan ho convoques la gent va, sinó que a més estan esperant que ho convoques.
14: És que és una data on la programació cultural de caràcter a lo millor un poc més literari comença a quedar-se un poc aturada, perquè els escriptors, encara que ho parega que no, també fem unes vacances, una mena de vacances, estranyes vacances, però en l'Estiuvers van dir, bueno, intentem en estiu fer una programació literària bonica i vinculada a la natura, a la cosa de fer una xicoteta excursió.
1: Sí, al patrimoni.
14: Al patrimoni i a veure què passa. I el que va passar és que la gent tenia ganes d'això, no? Era una excusa de... Perquè l'Estiuvers és, per a l'audiència que ho desconega, és un festival de poesia que que es basa en visitar espais patrimonials de la nostra ciutat, de Gandia, els quals les visite, tenen, són una visita, consisteixen en una visita, per exemple, a la cova del Parpalló en guany, que acaba en un recital de poesia.
1: Combinem l'excursió, el patrimoni, la poesia, la literatura, fins i tot la música, que fins també en tenim. I és allò de en espais, en indrets que no són els habituals, perquè aquí se li ocorreix allò de la cova de Parpalló un recital poètic, doncs allò en deu ser.
14: Sí, exacte. O sigui, la meva idea, o sigui, jo em passo tot l'any pensant
1: què farem enguany?
14: Tots els dies, a lo millor tots els dies no, però la cosa és com fas, com crees un fil conductor i que toque tots els escenaris que farem enguany, que seran la cova del Parpalló, el castell de Bairén i la terrassa de la Galeria Daurada del Palau Ducal. I clar, quan es va morir Pep, Josep Piera, vaig dir, este enguany el festival portarà un lema que es diu Volare. He dedicat a la cançó de Domenico Modugno que sempre cantava Josep Piera, eixa de Volare. Sí, sí. Doncs la idea era anar a estos espais perquè són els que més elevats estan geogràficament de la ciutat i que els poetes reciten amb tota una caiguda, diguem, de fons, per a que tu t'imagines que tal si comences a volar, sí, sí, sí.
1: És allò de la mística poètica, però sí, impulsada una mica per allò de l'espai físic, no?
14: I és que aquests espais són... Ostres. És que són com tres coses molt... tan antigues, tan exageradament antigues en el cas de la cova del Parpalló, que ja l'experiència en si d'anar allí, que crec que ja estarà restaurada. És que això
1: sí,
14: té el seu interès, perquè el públic crec que podrà baixar per una rampeta o no sé com ho han fet.
1: Sí, en una plataforma.
14: En una plataforma. I veure una pintura rupestre de... Uau, no? Això és com una... ja en si mateix és quasi un poema, això.
1: Joan, anem per parts.
14: Sí.
1: Perquè són tres espais diferents, tres activitats i en dies diferents també. Què és el que heu, anem a fer cronològicament, vull dir, vale, què és el que és organitzat i com podrem gaudir-ne, perquè n'hi han molts que no calen de reserva prèvia, però n'hi han que
14: exactament. Sí. Exactament. Gràcies per dir això, perquè és molt important. Bé, tot això comença el dia 31 de juliol, divendres, a les 7:30 de la vesprada. Sense reserva prèvia, qualsevol persona que vulgui, només ha de fer que presentar-se al centre d'interpretació de la cova del Parpalló en la Droba i esperar a que arribi la persona que farà la visita guiada i pujarà caminant. Això és important perquè ha de portar un calçat adequat, tot i que no és excursió de muntanya, però s'entén que has d'anar amb aquesta idea.
1: Exacte, uns quants centenars de metres s'ha de recórrer, sí, així és que... Bueno.
14: Sí, sí, s'ha de tindre molt en compte això. Es podrà visitar la cova i després al camí mateix de la cova del Parpalló farem el recital, que serà un recital amb Enric Casases i Eduard Marco, dos grandíssims poetes, i també amb la música de Peter Connolly, que és un artista de la Droba, un artista nostre de dublinès i drover al mateix temps. I ja vos dic, l'espectacle començarà mentre se'n va el sol, és a dir, que serà un espectacle que acabarà de nit, val? I és màgic, ja ho hem fet alguna vegada i és una cosa irrepetible, però s'ha de tindre en compte que la baixada serà de nit,
1: per la nit.
14: I això és important perquè ho advertim, les persones han de portar algun o amb, amb el telèfon o amb un frontal per a poder guiar-se.
1: Sí, han de tindre llum per a poder...
14: que no tinguem la llum de la lluna poètica.
1: Per si de cas, ja sé que avui en dia pràcticament tot el món té telèfon mòbil i tots els mòbils tenen la seva llanterna, però han d'estar advertits de que necessitarem una mica de llum per alumbrar el camí, per il·luminar-lo.
14: L'endemà, dia 1 d'agost, anirem al castell de Bairén i el pla és el mateix. A les 7:30 comença una visita guiada. I quan estiguem a dalt del castell tenim ahir a dos grans poetes que són Josep Pedrals i Odil Arquer, que faran un recital sense micro, és a dir, són poetes que són capaços de, d'aquestos poetes que són capaços de recitar com, com els actors, no? Que eleven la veu i se senten de tot en una plaça a dalt del castell. I també serà amb aquesta idea de que és possible que no crec que arribem a la nit, veritat, però la baixada no té
1: sí,
14: llum,
1: serà...
14: la baixada és una és la baixada del castell.
1: A més,
14: que
1: estem
14: tots
1: en eixes hores del crepuscular,
14: sí,
1: en les que no és a fosques, però tampoc n'hi ha massa llum, i lo mateix, la pujada és accessible, però han de dur un calçat adient.
14: Busquem eixes hores, al final, perquè en estiu és que
1: fa calor,
14: s'ha de buscar això, i la gent també... Si una cosa és abans de les 7:30 d'excursió i pega el sol, és dur.
1: Sí, sí.
14: Algun any farem un sopar, estiu vers.
1: Bueno, ahí queda la proposta.
14: Però el que vull dir al públic és que si volen acudir a l'últim espectacle, que serà amb Sebastià Zamora i Marc Granell al Palau Ducal, això necessita reserva prèvia.
1: Sí.
14: Perquè es farà en la galeria... No
1: en la
14: galeria.
1: Terrassa de la Galeria Daurada.
14: Per la Galeria Daurada es va una terrassa que la gent de Gandia ho sabem, però per qui no ho sàpiga, n'hi ha una terrassa preciosa que mira tot el Serpis i a Safor des del Palau, i es farà exactament en aquella terrassa amb una performance, una actuació teatral final de Marina Alegre, que ha posat... veu i escena, diguem, interpretació a un llibre antic de Josep Piera de la seva joventut que es deia Mel o Drama, i acabarà el festival allí. Però és molt important perquè aquest espectacle n'hi haurà 80 places i les persones,
1: s'ha de reservar
14: i em sap molt de greu perquè a vegades les persones entren tard, però per això vull des del principi com remarcar-ho, perquè qui tinga moltes ganes d'anar, que es reserve.
1: Sí, sí, perquè és de veres que tant a la Cova del Papalló com al Castell de Bairén no cal reserva, no, perquè són espais amplis, normalment l'aforament és molt ampli, però com comprendran els nostres oients, al Palau Ducal i en concret a la terrassa de la Galeria Daurada, doncs l'aforament és molt limitat, no se pot sobrepassar aquest aforament, i per tant siga qui siga, qui supere, qui siga el número 81, lamentablement es quedarà fora. Així és que reserven. Com reserven, Joan?
14: Només s'ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça, és fàcil, estiuvers@gmail.com. És així de senzill, nom, cognom i DNI. I sí, farem dos tandes de 40 persones i 40 persones que primer la faran un grup i després la farà l'altre grup per a visitar el Palau. No tot el Palau, perquè
1: entre
14: anirem
1: coses
14: a coses concretes,
1: sí,
14: anirem a coses concretes i específiques. Doncs això, perquè l'espectacle al final començarà entre les 8:20, 8:30 aproximadament. O sigui que la visita no pot durar més d'una hora ni...
1: No se pot, no se pot retardar.
14: I a les persones que s'apunten també els informarem per correu electrònic de tot.
1: Joan, per a finalitzar, i ens queden apenes 2 minuts, però sí que vull... ho has dit al principi, la figura de Piera, de Pep Piera, important dintre del que és l'estiu vers, i era de lògica que se li retrerà un homenatge, no?
14: Sí, ell em va ajudar a fer l'estiu vers, tot el que jo he après de gestió cultural, de tot això, és per ell. I li havia de fer este homenatge. Jo vaig canviar de rumb, tenia tota la programació quasi tancada, i quan es va morir vaig deixar tot a banda i dic, bueno, ja ho farem un altre any, enguany toca això. I li volia dedicar l'estiu vers d'enguany. Ell deia que voler és volar, i volar és voler. Un dia ens van fer una entrevista en ràdio i ens van dir, quina és la vostra pel·lícula preferida de la infància? I cara, idea, Peter Pan. Perquè volava, no? Perquè és el poder de la poesia, d'elevar-se. Per això, pues, dediquem-me a esta edició, a aquesta idea d'ell.
1: Voler, volar i volar, voler. Joan Deusà, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i per organitzar per sisena vegada consecutiva l'Estiu Verds, que això no és gens fàcil, i són tres jornades, jo crec, importants per a gaudir de la poesia, de la música i del nostre patrimoni cultural. Així és.
14: Moltíssimes
1: que...
14: gràcies.
1: Gràcies a tu per haver estat amb nosaltres i per haver-nos-ho contat. I ara ja saben, l'únic que han de fer és acudir. Acudir i apuntar-se al de la Galeria Daurada, no ho obliden. Després tenen a més tota la informació a la nostra pàgina web ondanaranjacope.com, i ahir ja saben on està el correu per a poder fer la seva inscripció. I ara nosaltres marxem, els deixem ràpidament perquè ve la nostra companya Pilar García de la Granja. Ja saben ustedes que ella trae siempre Mediodía Cope, o lo que es lo mismo, toda la actualidad de carácter nacional e internacional. A ver cómo van esos incendios y esas cosas que nos ocupan. Y a la vuelta, no se lo pierdan, porque si ahora les hemos hablado del Estiu Verds, vamos a seguir hablándoles de poesía. Lo vamos a hacer con Vicent Lloret, porque acaba de guanyar un premi de poesia, jo crec que important, i a més, amb un poemari que té un intríngulis. Després ens ho conta ell. Ah, parlarem de Setmana Santa i de falles, ja veuen. Juntetes, que enguany també ve les falles i la Setmana Santa juntes. Així és que no marxen. En uns instants estic de nou amb tots vostès.

0: I no ens queda un altre fer-ho perquè és la manera de financiar-nos, no?
1: Mire, tant de bo tindré diners suficients per a no tindre que fer més que anar els divendres o els dissabtes al casal i punt. Però no és així.
0: Efectivament.
1: No és així. Per tant, ens hem de financiar per a...
0: Com puguem.
1: Per a algo més que no siga sol és la venda de loteria i la quota del faller. Així és que...
0: I que no siguin les publicitats, és a dir...
1: S'han de buscar...
0: Està clar que tenim que buscar aquest punt de conciliació amb tot el món, amb el veïnat, per supostíssim. Jo crec que... Jo he estat 9 anys de president de la meva comissió i jo sempre he estat a disposició de qualsevol veí o que poguera tindre qualsevol tipus d'inquietud per a poder parlar i arribar a enteniments, no? I jo crec que això està... perdent-se o no estan comunicant-se bé, perquè no entenc que hagi eixit ixe estudi en el qual estem demostrant el que aporta les falles de Gandia a la ciutat, que és moltíssim, moltíssim, i quan s'ha fet en altres ciutats s'ha respetat, s'ha respetat o s'ha entès, anem a dir-ho així, millor el que fan les fogueres o el que fan les falles, i així ha sigut traure això públicament per a conscienciar precisament a la gent del que som. I han començat a caure una pluja de condicions, de restriccions...
1: Sí, això de no poder fer vostè més de 2 activitats a l'any, a més restriccions horàries, restriccions d'aforament, negatives a
0: de sorolls, de...
1: talls de carrers, etcètera, etcètera, no? És a dir,
0: que torna a dir que jo sóc el primer que tenim que estar pensa que tenim que estar totalment en disposició absoluta i considere que així és per a poder parlar i arribar a enteniments entre a qui li puguem causar.
1: Sí, però que no quadra.
0: No quadra, no, algo està passant ahí que no està quadrant. No està quadrant i a mi me resulta molt paradògic que justament quan s'ha anunciat eixa quantitat de 40 milions d'euros de repercussió sobre la ciutat, que es diu ràpid...
1: Directa, repercussió directa.
0: Sí, sí.
1: La indirecta ja deixem la banda, però...
0: Que jo crec que és més, molt però, més. Però
1: de repercussió directa que... són 40 milions d'euros, però a més en un moment en el que estem veient com el moviment faller, el moviment associatiu faller, està en clar creixement. Vull dir,
0: total.
1: El cens faller es multiplica...
0: I prova d'això és que en el 2027 l'ofrena es farà en 2 dies. Aleshores, damunt s'ha demanat que per a respectar el protocol, la solemnitat de l'acte, la importància d'aquest acte, les comissions no contraprogramen activitats festives quan no te toca fer l'ofrena, i tot el món està per la labor de fer-ho així, i per el bé de la festa, per el bé d'una cosa que és una festa, que és patrimoni material de la humanitat, val? I que volem preservar, per supost que sí, volem donar la importància que correspon, que al final és la festa més gran que hi ha en la nostra ciutat, i pareix ser que ahí n'hi ha algo que ja torna, igual no, la comunicació no està sent la que correspon, no ho sé, és que jo tampoc, se'ns escapa algo, no? Jo no sé, no m'atreveix tampoc a dir quin és el fallo, però és de veres que jo he trobat en falta que això ser... se sí. Posa damunt de la taula una altra vegada i que se li recorda a la gent que nosaltres estem per la llavor totalment en els braços oberts, en les mà estesa per a arribar a qualsevol tipus d'acord, i que està clar que evidentment n'hi hauran fallers que ens equivoquem o que puguem fer algo que estigui erroni, i tot se pot parlar, però me resulta paradògic el que el deia, o sigui, ha sigut traure aquest estudi, ha sigut canviar l'ofrena precisament per el que estem comentant, de que n'hi ha un augment de fallers, de cens faller, i que va en auge, és a dir, que a vegades n'hi ha més fallers en totes les comissions, totes hem experimentat una crescuda.
1: No és qüestió d'una comissió o dos, perquè ja sabem també com funciona el moviment faller. Vull dir, és allò de quan una falla està de moda, pues tot el món s'apunta a aquesta falla, no? Però no es tracta això de fallers que van d'una comissió a una altra, sinó són noves altes, són nous fallers.
0: És que falles que estaven en 400 fallers fa 3 anys, ara estan en vora 700, i falles que estaven en 150, ara estan en vora 300, i és que ha sigut un creixement exponencial en totes i cada una de les barriades, de les falles, i això no té pinta de parar, no té pinta de parar. Per tant, al final, jo entenc que s'ha d'arribar a aquest equilibri de conscienciació veïnal, o sigui, de conscienciació i conciliació veïnal.

0: la importancia de quien te lo cuenta.
1: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico, Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
2: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors. Porteu les andròmines a l'Ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta es cosa de tots y totes. Ayuntamiento de Oliva.
3: ¿Listo para el verano más divertido de tu vida? Ya está aquí el nuevo catálogo de verano de Don Dino. No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir los juguetes que van a arrasar este verano. Busca tu catálogo Don Dino y que empiece la diversión. Don Dino. Don Dino, tu tienda de juguetes.
4: Estamos en el Centro Comercial La Vital de Gandía. Don
5: Dino. Alarmas Texec Seguridad. Para vivir tranquilo.